entrada a partir de les 2 i l'activitat lectiva per a demà divendres. Universitats com la de València les suspèn a partir de la 1 i la passa a modalitat en línia. La Confederació Hidrogràfica del Xúquer demana màxima precaució davant

0: Más de uno. Noticias Comunidad Valenciana. Núria Moreno.
1: La EMET eleva a roig l'avís al litoral de València i Castelló, també a l'interior nord d'esta província, a partir de les 6 de la vesprada per fortes tempestes. Bona vesprada. Ha tornat a sonar este matí el missatge és alert. En esta ocasió, amb previsió, 8 hores abans, deixa alerta roja. És la notícia de portada, ara ampliem tots els detalls. També la previsió de l'horatge i contem més coses que han passat i estan passant a la Comunitat Valenciana. En Onda Cero, fins a les 2, al control tècnic està Isaac Sancho. L'Agència Estatal de Meteorologia, AEMET, ha decretat a partir de les 6 de la vesprada, com dèiem, un avís roig a l'interior nord i litorals de Castelló i litorals de València. Amparo Sánchez.
2: En aquestes zones s'esperen acumulats de precipitació que poden sumar els 90 litres metre quadrats en una hora i els 250 litres metre quadrats en 12 hores. José Ángel Núñez, cap de climatologia d'AEMET Comunitat Valenciana, apunta a una situació, diu, rara, nova, perquè no hi ha dana, no hi ha gota freda, però sí molta inestabilitat.
3: No hay una dana, no hay una gota fría, no se observa tampoco un gran chorro de viento que focalice las precipitaciones como las gotas frías clásicas, pero sí que hay mucha inestabilidad. Se está produciendo una entrada de aire relativamente frío en capas medias y altas. El mar está a una temperatura récord para estas fechas, en muchas zonas superando los 26 grados. Y todo esto lo que va a dar lugar, sobre todo pues a partir de esta tarde y especialmente durante la noche y la madrugada, es a que se formen tormentas en el mar que pueden tocar tierra de forma dispersa, pero que en las zonas donde toquen tierra pues van a producir lluvias de intensidad torrencial.
2: De moment, l'avís roig estarà actiu a Castelló fins a les 12 del migdia d'este divendres i en la de València fins a les 2 d'esta matinada, encara que recorden informar-se en els canals oficials perquè la situació és inestable i pot canviar.
1: Emergències ha enviat dos S-alert al llarg del matí. El primer alert

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Quan són les 2:30, els donem la benvinguda a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui un programa que anem a dedicar a la música, sobretot és dijous, de parlar de música, de veure quins artistes ens visiten i on. De seguida abordem això. També parlarem de pilota valenciana en cadira de rodes, que comença nova temporada en la Fira i Festes de Gandia 2026. Tot això, si el temps ho permet, perquè és el protagonista d'avui, ja saben, en alerta taronja a la província de València i a la de Castelló des de les 2 del migdia i a partir de les 6 de la vesprada en alerta roja. Núria Moreno, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Molt pendents de l'oratge estem.
2: Sí, molt pendents. En aquestes zones esperen acumulats de precipitació que poden superar els 90 litres per metre quadrat en una hora i els 250 en 12 hores. Hem parlat amb José Ángel Núñez, ell és cap de climatologia d'AEMET Comunitat Valenciana. Diu que és una situació rara, no, perquè no hi ha una dana, no hi ha gota freda, però sí que hi ha molta inestabilitat.
3: No hay una dana, no hay una gota fría, no se observa tampoco un gran chorro de viento que focalice las precipitaciones como las gotas frías clásicas, pero sí que hay mucha inestabilidad. Se está produciendo una entrada de aire relativamente frío en capas medias y altas. El mar está a una temperatura récord para estas fechas, en muchas zonas superando los 26 grados. Y todo esto lo que va a dar lugar, sobre todo pues a partir de esta tarde y especialmente durante la noche y la madrugada, es a que se formen tormentas en el mar que pueden tocar tierra de forma dispersa, pero que en las zonas donde toquen tierra pues van a producir lluvias de intensidad torrencial.
2: De moment, eix avís roig va estar actiu a partir de les 6 de la vesprada a Castelló fins a les 12 del migdia d'este divendres i en la d'AEMET informar-se en els canals oficials perquè la situació és inestable, com escoltàvem, i pot anar també canviant. I contar també, vaja, que alguns dels que ens estan escoltant ho hauran rebut, aixòs missatges és alert al llarg del matí. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha llançat una sèrie de recomanacions, es prega que atengui, com dèiem, les indicacions de les autoritats i les que es difondran també a través dels mitjans de comunicació i els mitjans oficials, per supòs.

0: Basta.
1: Por tanto, la ciudadanía, que tenga mucho cuidado en el cruce de barrancos, que los eviten, los vados, las zonas inundables, que si no es necesario no cojan el vehículo, no se desplacen, que si se produce una inundación, que lo suban a las plantas superiores y que no cojan los ascensores. La ciudadanía tiene que ser consciente de aquellas personas que son más vulnerables y también personas con discapacidad que requieren nuestra ayuda y la colaboración.
0: La Virroja ha fet també que molts municipis s'hagin decidit cancel·lar les classes esta vesprada i en alguns casos també, com ara la ciutat de València, les de demà divendres per les incidències que puguen generar-se als centres durant la matinada. Els sindicats en recorden que es donen les circumstàncies perquè aquells treballadors que hagin d'acudir o eixir dels seus llocs de treball posant-se en risc poden acollir-se al permís climàtic. I en cas de que algun treballador no li permeten acollir-se a aquest permís, li recomanen no desplaçar-se i contactar amb els sindicats. Per exemple, la direcció de la fàbrica de Ford d'Almussafes i els sindicats han acordat paralitzar la producció esta vesprada davant d'eixa alerta roja. Contar també dels successos que la Guàrdia Civil ha detingut un home acusat de provocar l'incendi de Tuéjar, que va calcinar, recordem, vora 900 hectàrees en ple cor de la reserva de la biosfera de l'Altúria, i que ho ha confirmat la pròpia delegada del govern, Pilar Bernabé, com també la detenció de 5 persones, dos d'elles menors d'edat, per delictes d'odi i greus lesions el cap de setmana passat a Tavernes de la Valldigna. Fonts de la Guàrdia Civil han informat avui que els 3 detinguts majors d'edat seran posats a disposició judicial en les pròximes hores. Recordem agressions a un jove d'origen magrebí i a un altre d'origen senegalès. Una de les agressions, la del jove d'origen magrebí, es va gravar fins i tot en vídeo i va ser difosa a través de xarxes socials i ara s'està investigant com a delicte d'odi.
2: Doncs, Núria, el que hem dit, estarem molt pendents a seguir les indicacions de les autoritats, a evitar aquests desplaçaments, i jo comentava en el programa local que es queden a casa, en la mesura de lo possible, que fiquen la ràdio, que és molta companyia, i així van estar en tot moment sabent pues, com evoluciona l'horatge. Gràcies, companya.
0: Gràcies, fins
2: ara. A la
0: ara.
2: Pròxima cita informativa, a les 7:20, els anirem ampliant molt més, però a les pròximes cites informatives, als butlletins informatius també nacionals, els anirem contant com evoluciona este horatge, pues, com dèiem, pues, molt inestable, no? I Andrea Gut, bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada.
2: Dèiem que estem pendents d'eix horatge de cara als pròxims dies i de tots aquests esdeveniments previstos de cara al cap de setmana, entre ells, pues, en el que ens fixem avui. La pilota valenciana en cadira de rodes que comença nova temporada en la Fira i Festes de Gandia de 2026. Ja que no sabem si al final es podrà dur a terme, el que sí que volíem era donar un poc de veu, no?, a esta modalitat, sí, que ha recorregut un llarg camí fins a obtindre reconeixement inclús oficial.
3: Exactament, i com tu dius, si la meteorologia ho permet, aquest diumenge serà dia 4, la plaça de l'Escola Pia de Gandia es convertirà en un escenari de pilota al carrer amb 3 partides que mostraran i sa cara més inclusiva de l'esport autòcton valencià en majúscules que la ja, que existís. I com tu dius, ha sigut un camí molt complicat per a ells, però ara el que volen és que molta més gent es sume i sobretot volen aquesta visibilitat, no? En este cas, així a la ràdio. Així que parlem amb un dels pocs pilotaris en cadira de rodes de la nostra comunitat valenciana, Toni Saiz Gabaldón. Què tal? Com estàs?
2: Hola, bona vesprada.
4: Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Bueno, Toni, más de 14 años después de su nacimiento, la Federación de Pelota Valenciana reguló por fin ese campeonato de Raspall en cadira de rodes, la primera final oficial de la cual se disputó en Alcira en diciembre de 2023. No sé cómo ha sido este camino y primero cómo surgió exactamente esta modalidad.
4: Bueno, pues esto surgió, fue una idea de la Universidad Católica de Valencia, aparte de la Federación de FESA. Ellos se compaginaron ahí juntos para intentar pues dar y ver el juego que se podía hacer en la silla de ruedas. Luego ya nos vino lo que es la UPV, que nos acogió en su universidad, y aparte de eso nos dio todas sus instalaciones para poder practicar lo que es el juego en pilota, en silla de ruedas, y dejarnos pues lo que es las instalaciones como el trinquete para poder practicar el juego este de pilota y poco más.
2: ¿En qué momento, Toni, se encuentra ahora la pelota valenciana en silla de ruedas?
4: Pues para mí ha decaído bastante, porque es lo que comento, éramos antes 10 chicos en silla de ruedas, porque a nosotros nos cuesta mucho captar gente. Intentamos acoger, dejar en la silla para que prueben, pero es muy difícil porque depende la enfermedad que tenga. Claro. Hay que doblar mucho, hay que jugar mucho por el suelo. Por eso se

0: I sa última hora, no?, d'aquesta informació directa que els anem a proporcionar ací a Onda Cero.
1: Exactament, ho farem a partir de les 3 de la vesprada, als pròxims bulletins informatius. També a les 7:20 en la brújula Comunitat Valenciana anirem ampliant-los tot de la situació que es viurà amb aquest avís meteorològic a nivell roig a la Comunitat Valenciana perquè sàpiguen en tot moment com evoluciona l'oratge. Així que estiguen atents. Ara doncs anem a passar amb altres assumptes. Anem a escoltar molta música, Andrea.
0: Vinga, anem allà.

Serrat com a protagonista en Mediterrània del nostre acomiadament d'avui. Desitjant-nos que tinguem molt bona vesprada. Acabem el programa perquè estem aplegant a les 3 de la vesprada. Ja saben, es queden amb notícies ja, por fin. I a les 2:30 demà tornem en Comunitat Valenciana en la onda de divendres de molta gastronomia i molt d'esdeveniment. Gràcies per haver-nos acompanyat. Bona vesprada.

0: Y ahora Tapa Negra, un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro, para nosotros el mejor paté del mundo.
1: Pates la piara, más buenos que el pan.
2: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
3: Con Verisur siempre estarás seguro, porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
2: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
3: Llama a Verisur al 900-272-272.
4: Verisur.
5: Onda Cero Elche. El riu Vinalopó naix en la serra de Mariola, a la província d'Alacant, i recorre aproximadament 70 quilòmetres abans de desembocar en la mar Mediterrània. El seu curs travessa un paisatge variat des de les muntanyes i zones boscoses del seu naixement fins a les planes més àrides i semiàrides que caracteritzen el seu tram final. Al llarg del seu recorregut travessa les comarques de l'Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà i el Vinalopó Baix, sent un element clau en la geografia i la història i la cultura de la regió. Este riu ha exercit un paper fonamental en l'evolució de les poblacions per les quals passa, com Villena, Sacs, Elda, Petrer, Novelda i Elx. El Vinalopó no sols té un valor econòmic i geogràfic, sinó també cultural i mediambiental. Al llarg del seu curs es poden trobar nombrosos vestigis històrics, com a castells medievals, molins i assuts que reflecteixen la influència àrab en la gestió de l'aigua. A més, en el seu tram final, a Elx, el riu travessa el Palmeral, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, un paisatge únic de palmeres que ha sigut modelat per l'home des de temps antics. Malgrat el seu modest cabal, el Vinalopó continua sent un símbol d'identitat per a les comarques que travessa, unint els seus paisatges, la seva història i la seva gent al llarg del temps. A banda, el Misteri d'Elx és una de les manifestacions culturals i religioses més emblemàtiques de la ciutat d'Elx i una de les joies del patrimoni immaterial d'Espanya. Es tracta d'un drama sacrelíric medieval que representa l'assumpció i coronació de la Mare de Déu i que ha sigut transmès de generació en generació des del segle XV. La seva rellevància i singularitat va fer que en 2001 la UNESCO declarara Patrimoni Oral i Intangible de la Humanitat, convertint-ho en una de les poques obres de teatre religiós que han mantingut la seva representació ininterrompuda fins a l'actualitat. Els orígens del misteri es remunten a l'edat mitjana, quan el teatre religiós gaudia d'una gran popularitat a Europa. A diferència d'altres representacions similars, que van ser prohibides, el Misteri d'Elx va obtindre un permís especial del Papa Urbà VIII en 1632 per a seguir fet que ha permès la seva continuïtat fins avui. És exemple excepcional de teatre litúrgic medieval en llengua valenciana. El misteri es representa cada any els dies 14 i 15 d'agost en honor a la festivitat de l'Assumpció de la Verge. Avui en dia, el misteri continua sent un testimoniatge viu del teatre religiós medieval i una manifestació de la fe, la cultura i la història de la ciutat, unint tradició i emoció en un esdeveniment que transcendeix el local per a convertir-se en un referent cultural internacional.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Vesprada, nit i matinada de quedar-nos a casa i d'estar molt pendents del cel. Bona vesprada amb Jordi Andrés al control tècnic. Gràcies per triar-nos. València i Castelló estan ara mateix en avís roig d'AEMET per tempestes que poden ser molt fortes i quedar ancorades en un mateix punt, estàtiques, durant diverses hores i acumular molta aigua en aquest punt. El més destacat fins ara el trobem entre l'Alcalatén i la Plana Baixa, amb acumulats de 112 litres a Xodos o 107 a Eslida. El barranc de la Font de la Vega de Xodos baixa amb aigua que ha entrat per la seva banda a la Casa de la Música d'Eslida. Més al sud ja, les tempestes comencen a créixer en estos moments a hores d'ara en número i en intensitat a les comarques de València, amb esclafits humits en els últims minuts a Bunyol i el Perelló, o un nucli continu i estàtic a la Serra Calderona. S'ha decretat la preemergència hidrològica groga al riu Túria. El seu cabal pot començar a créixer en els pròxims minuts. Es recomana allunyar-se de la ribera del riu per descomptat i que els municipis revisen progressivament aquest cabal. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, parla de tronades inestables i desorganitzades, però celebra al mateix temps, i això és important, celebra que la ciutadania estem complint i no està havent-hi grans incidències.
2: Muy cambiante, muy inestable, pero sí con un alto impacto. Las lluvias más intensas se esperan más avanzado la noche. La verdad es que es muy variante. La noticia también relevante, importante, es que el número de incidentes que estamos teniendo son muy reducidos, con lo cual la ciudadanía está haciendo caso a todas las recomendaciones que se está dando y que tenemos que seguir trabajando todos conjuntamente en esta línea.
1: Les recomanacions a la ciutadania es prega a tots i a totes quedar-nos a casa, que atenguen les indicacions de les autoritats i les difoses únicament a través de mitjans oficials.
2: Por tanto, la ciudadanía que tenga mucho cuidado en el cruce de barrancos, que los eviten, los vados, las zonas inundables, que si no es necesario no cojan el vehículo, no se desplacen, que si se produce una inundación que lo suban a las plantas superiores y que no cojan los ascensores. La ciudadanía tiene que ser consciente de aquellas personas que son más vulnerables y también personas con discapacidad que requieren nuestra ayuda y la colaboración.
1: Metro València continua prestant servei en estos moments, encara que de forma reduïda, no així la xarxa de Rodalies, que ha tancat a les 6. Afectats també 5 trens de llarga distància i 13 de mitjana distància entre València, Castelló i Tarragona. Tant les cites sanitàries com les de l'àmbit de la justícia, que no són indispensables, han quedat suspeses i seran reprogramades per als pròxims dies. Molts municipis no han fet classes de vesprada, tampoc en faran demà divendres per les possibles incidències que puguen generar-se al llarg de la matinada, perquè és important també el pitjor, segons AEMET, s'espera per a la nit, matinada i primeres hores de demà divendres. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
3: S'ha suspès l'activitat acadèmica des de les 2 i mentre dure l'alerta roja i també demà. A Castelló s'han tancat parcs, instal·lacions esportives, socials i culturals i demà no se celebrarà el Mercat del Grau. Antonio Hortolà, regidor de Seguretat.
4: Pues en las zonas más bajas de la ciudad, especialmente en la zona de la Marjalería, sería conveniente estar en las partes altas, no dejar los coches en las partes más bajas, porque que ante los avisos que ha habido pueden ser especialmente intensas las lluvias y además focalizadas, localizadas en un punto en concreto. Además, con casi total seguridad en las zones de Castellón, de la costa de Castellón.
3: La resta de municipis suspè l'activitat lectiva, com ho ha fet també la Universitat Jaume I.
1: I clar, tot això, a conseqüència de què? Tot això, per què? Tot este temporal de sobte. Hem parlat amb José Ángel Núñez, és el cap de climatologia d'AEMET a la comunitat. Ens explica que es tracta d'una situació, diu, rara, nova, perquè no hi ha dana, no hi ha gota freda, però sí molta inestabilitat.
5: No hay una dana, no hay una gota fría, no se observa tampoco un gran chorro de viento que focalice las precipitaciones como las gotas frías clásicas, pero sí que hay mucha inestabilidad. Se está produciendo una entrada de aire relativamente frío en capas medias y altas. El mar está a una temperatura récord para estas fechas, en muchas zonas superando los 26 grados. Y todo esto lo que va a dar lugar, sobre todo pues a partir de esta tarde y especialmente durante la noche y la madrugada, es a que se formen tormentas en el mar que pueden tocar tierra de forma dispersa, pero que en las zonas donde toquen tierra pues van a producir lluvias de intensidad torrencial.
1: Davant tota aquesta situació, el secretari general d'UGT al País Valencià, Tino Calero, recorda que es donen les circumstàncies per a que aquells treballadors i treballadores que hagin d'acudir o eixir dels seus llocs de treball posant-se en risc per la situació, que puguen acollir-se al permís laboral climàtic,

0: su domicilio. Lo que le pedimos a los empresarios, desde luego, evidentemente, es que salvaguarden la seguridad.
1: En el cas que algun treballador no li permeten acollir-se al permís climàtic, li recomanen no desplaçar-se i contactar amb els sindicats. Recorda que totes les empreses haurien de comptar amb un protocol d'emergències de risc climàtic per a saber com actuar i de no tindre s'ha de recórrer a la llei de prevenció de riscos laborals.
2: Molt pendents, per tant, insistim, avís a Roig, a València i Castelló, situació d'emergència extraordinària per tempestes que poden ser molt fortes i que arriben just un mes abans de celebrar-se o de commemorar-se, millor dit, el segon aniversari de la Dana. Una petjada, la de la catàstrofe, encara ben viva i visible en episodis com este. Dos centres educatius de Requena reclamen actuacions urgents per problemes en les seues instal·lacions que, en alguns casos, segueixen sense reparar-se precisament des de fa dos anys, des de la Dana. Onda Cero Requena. Dani Rodrigo.
3: L'Ajuntament reclama ara a la Conselleria d'Educació una actuació urgent en el CEIP Alfons el Savi després de que eixes pluges provocaren noves filtracions en diverses aules. Els tècnics municipals descarten risc estructural, però el consistori reclama reparar com més pront millor una coberta danyada per la Dana. En l'IES número 1 de Requena, el sindicat CGT ha acudit a la Inspecció de Treball per deficiències del centre, que té quasi 100 anys. Denuncia goteres, problemes en la instal·lació elèctrica i altres deficiències. O conta Inma Sellet, de CGT.
4: Lo que denuncia CGT en este caso son deficiencias graves en la instalación eléctrica que han producido pequeñas descargas a profesorado. Teniendo en cuenta la fecha de esta edificación, puede ser que contenga amianto y sabemos lo peligroso que puede resultar para la salud.
3: CGT reclama una actuación urgente de la administración educativa.
2: Són ara mateix les 7 i 27 minuts de la vesprada. La Guàrdia Civil ha detingut un home acusat de provocar l'incendi forestal de Tuéjar, als Serrans, que va calcinar quasi 900 hectàrees de terreny forestal a començaments del mes de setembre. També ha confirmat la detenció de 5 persones, dos d'elles menors d'edat, per delictes d'odi i greus lesions al cap de setmana passat a Tavernes de la Valldigna, a la Safor. És així cas de les agressions racistes gravades en vídeo difoses a través de les xarxes socials a les festes de Tavernes. Un jove d'origen magrebí va ser apallissat i un altre senegalès va patir una agressió que va tindre com a resultat una fractura de mandíbula, va requerir el seu ingrés en un centre hospitalari. Agressions racistes per les quals s'ha detingut 5 persones, dos d'elles menors d'edat. Pilar Bernabé, delegada del Govern Central a la Comunitat.
5: La Guardia Civil ha procedido durante la mañana de hoy a las detención de 5 personas por delitos de odio y graves lesiones el fin de semana pasado en Tavernes de la Valldigna. 5 personas, dos de ellas menores y 3 mayores de edad, que pasarán a disposición judicial.
2: La Generalitat considera que el Partit Socialista perd el temps denunciant davant la Fiscalia Anticorrupció i aquest dossier informatiu que inclou possibles irregularitats del president Juanfran Pérez Llorca i del seu entorn. Els socialistes valencians asseguren que l'informe recull acusacions molt greus, possiblement constituents de delicte, diuen, a les quals el portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina, no dona cap credibilitat.
6: Responde a la falta de proyecto de Diana Morant. Diana Morant, en lugar de hacer caso a informes que nadie firma, debería hacer caso a aquellos que firma la UCO, la Fiscalía y los magistrados, por los cuales todo su entorno han resultado o imputadas o encarceladas. Cada uno pierde el tiempo como quiere. Diana Morant ha elegido hacerlo así.
2: La consellera d'Indústria, Marian Cano, critica que el govern central torne a deixar fora, diu, el taulell castellonenc de l'últim decret anticrisi. És un sector estratègic especialment rellevant per a Castelló. Juanjo Tovar.
7: Cano ha defensat que la ceràmica genera més de 100.000 llocs de treball directes a Castelló i necessita mesures urgents davant l'increment dels costos energètics. Escoltem a la consellera.
8: Es inadmisible que el nuevo decreto anticrisis del Gobierno de España vuelva a dejar fuera una vez más a nuestra industria cerámica. No pedimos privilegios, lo que estamos pidiendo es competir en igualdad de condiciones con otros países europeos.
7: Desde el Gobierno valenciano asegura que continuarán reclamando al Ejecutivo Central mesures de suport al sector tauleller.
2: Avui dijous és 1 d'octubre i amb permís de la pluja és el Dia Internacional de les Persones Majors i sota el lema El teu dret a una vida digna, Alacant ha concentrat avui les reivindicacions per esta jornada mundial ací, a casa nostra. Sindicats i col·lectius de persones majors denuncien que les persones dependents tarden quasi un any, a ser avaluades. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
9: Sí, este año.

0: según estiman, más de 2.300 solicitantes de la comunidad han fallecido antes de que se les evaluara o de poder percibir la prestación tras tener aprobada la resolución. El secretario de Pensionistas de Comisiones Obreras en Alicante, Antonio Barbudo, denuncia que las resoluciones no se ajustan a la nueva normativa que reduce el plazo máximo a 90 días.
1: La ley prevé que en vez de ser 6 meses sean 3, pero nosotros dudamos mucho para que se dote de mayor financiación para tratar de resolver y aminorar tanto los plazos de la lista de espera como la resolución de los expedientes.
0: Denuncian también que falta oferta pública de residencias y piden mejoras para los cuidados, para la soledad no deseada, para el sistema de pensiones o los servicios públicos.
2: Avui dijous, Dia Internacional de les Persones Majors, i el que tindrem d'ací a una setmana i un dia exactament serà el 9 d'octubre, el dia gran de la Comunitat Valenciana sota el lema Un llegat infinit. La Generalitat ha presentat avui la campanya institucional i la programació d'actes amb motiu del Dia de la Comunitat, que busca acostar la ciutadania la nostra història amb motiu enguany concretament del 750 aniversari de la mort de Jaume I. Per a això s'han organitzat jornades de portes obertes, espectacles pirotècnics o també activitats infantils, entre altres propostes, a tot el territori. Amparo.
3: La imatge gràfica de la campanya ha sigut dissenyada per Eugenio Simó, qui ha volgut transmetre que la identitat d'un poble es construeix de manera compartida, mentre que Esperanza Blanc, portaveu de l'empresa creadora de l'Espot, ha destacat que han volgut plasmar que una cultura no és una cosa estàtica.
4: El concepte, un llegat infinit, resumeix el sentit global de la proposta. Un llegat que 750 anys després roman viu i continua formant part de l'identitat col·lectiva valenciana.
5: Que esta campaña del 9 de octubre no hable únicamente de una fecha, sino de todo aquello que nos conecta con lo que fuimos, con lo que somos y con lo que seremos. En definitiva, el que hem rebut, el que som i el que deixarem als que venen en darrere.
3: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha reiterat que la campanya porta dos paraules que diuen molt del que som els valencians.
6: Perquè un llegat no és únicament allò que rebem, un llegat és també allò que fem nostre, allò que cuidem i allò que som capaços de transmetre. Mira, han passat 650 anys i aquest llegat jo crec que encara continua viu, continua existint un fil que ens uneix, que ens vincula a la nostra història i amb una identitat comuna que hem construït generació rere generació.
3: Insisteix Llorca que una festa compartida ens recorda que són més les coses que ens uneixen que les que ens separen.
2: Pendents també del temporal als esports, hola Sergi López, què tal?
7: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
2: Hem tingut o tenim alguna cancel·lació per ahir, també?
7: Sí, està tot, tota l'activitat esportiva suspesa, sobretot a l'aire lliure, en les zones afectades per el temporal, en alerta roja i taronja, també en el dia de demà, a banda del que vens comentant en este espai, en esta brújula de la Comunitat Valenciana. Sí que estarà demà, per cert, Javier Tebas, al Roig Arena, el Congrés de Gestors Esportius. És una de les veus que, no sé si, crec que obri la sessió demà a les 9 del matí. Estarem pendents del que diu el president de la Lliga i pendents, evidentment, de si parla després d'eixa sessió de la Lliga al Congrés de Gestors Esportius. Treballen Llevant i València, pendents de si retarden o no la sessió de treball, que està prevista al voltant de les 9 del matí en els dos casos. En el València, dos apunts ràpids, pendents en defensa de César Targa i Mukhtar Diakabil, en atac de Luis Rioja. Podrien ser tres dels homes que recupere el tècnic Javier Aguirre de cara al partit del 11 d'octubre davant el Racing de Santander. I en el Llevant, de ben segur tornaran Sotelo i Eta Ejong. Qui sí té partit demà és el Castelló. Juga davant el Ceuta i, a més, ho fan moltes baixes. Omid Sokut, bona vesprada.
8: ¿Qué tal, Sergi? Buenas tardes. El Castellón va a afrontar con 5 bajas el partido de este domingo frente al Ceuta, después de confirmarse la sanción por un partido a Jeremy Melot por la expulsión que sufrió frente al Leganés. No prosperaron las alegaciones que presentó el conjunto albinegro. Tampoco estará por lesión Jari Black y tampoco estarán los tres internacionales convocados por sus selecciones.
7: Gràcies, Omid. I en l'Elx, que tampoc té competició, qui ha tret pit és Bragarnik, del rècord de ventes en el passat mercat de traspassos d'estiu. Felipe Canals, bona vesprada.
9: Buena vesprada, Sergi. El Elche ha ingresado 118 millones de euros en ventas de jugadores desde la llegada de Cristian Bragarnik al Martínez Valero como propietario en diciembre de 2019. Entre las operaciones más sonadas y que más dinero dejaron en las arcas del club ilicitano están las de Álvaro Rodríguez al Bournemouth, la de Rodrigo Mendoza al Atleti y la de Affengruber, la última, al Fulham, a la Premier League. Y en Elda, el Club Deportivo Eldense se mide mañana a las 8:30 en el nuevo Vicomat al Real Oviedo, un gallito de la categoría de plata.
7: Gracias, Felipe. Y también te llega el Hércules. David Esteve, buena vesprada.
10: Buena desplada. Beto Compain, técnico del Hércules, se ha comparecido hoy ante los medios. El técnico blanquiazul busca la cuarta victoria seguida este sábado a partir de la una del mediodía frente al Jaén. El técnico recupera efectivos, sobre todo a Guti y a Oriol Soldevila, que se han perdido los últimos partidos. Así que la única baja confirmada es la de Miki Bosch, que se perderá el choque por una lesión muscular, y también Roger Colomina, lesionado de larga duración.
7: Gràcies, David. I un apunt de bàsquet, Ramon, perquè demà sí hi ha bàsquet. Juga València Bàsquet a les 8 de la vesprada davant l'Asvel de nou a l'Eurolliga després de la victòria d'este passat dimarts al Roig Arena davant el Baskonia. Continua caminant l'equip de Xavi Albert.
2: Molt bé, ens ho apuntem tot. Gràcies, Sergi.
7: Gràcies, adeu.
2: I tornem a insistir per últim en la situació adversa que estem travessant a València i a Castelló. Avís roig actiu, emergència extraordinària, cal evitar desplaçaments, cal quedar-se a casa i, si comença a entrar aigua, pujar a plantes superiors. La situació anirà complicant-se de cara a les immediates hores. Emet avisa d'una nit, una matinada i primeres hores de demà divendres que poden ser molt complicades. Així que insistim, precaució, prevenció, i el millor que podem fer ara mateix és quedar-nos a casa. Així està la comunitat valenciana a 1 d'octubre de 2026. Continuem comptant l'última hora del temporal que està agranant la comunitat valenciana, especialment València i Castelló. Ho continuem comptant tot i actualitzant així a la ràdio a Onda Cero, a la brújula de Marta García Ayer. Molt bona vesprada.
11: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
12: Onda. Aíslate del calor y del frío con Climen Plus, especialistas en hacer de tu hogar el refugio perfecto y acogedor que mereces, instalando las mejores ventanas en PVC y aluminio. Ven e infórmate del abono por ventana vieja. Solicita tu presupuesto y visita nuestra oficina sin compromiso en Conrado del Campo 17 de Elche y en clivenplus.com.
13: Atención, modo estudiante activado. Más velocidad, menos esperas. 1000 megas simétricos por solo 14,90 euros al mes o 159 euros en un único pago si compartís piso. Cable World Fibra, tu éxito al mejor precio.
11: Comunitat Valenciana en la Onda en directo desde el Palau de la Generalitat con motivo del 9 de octubre. El lunes 5 de octubre, programa especial Comunitat Valenciana en la Onda desde el Palau de la Generalitat. Onda Cero te ofrece este especial dedicado a las actividades programadas con motivo del 9 de octubre, las peculiaridades de la fiesta y las tradiciones más arraigadas. El lunes 5 de octubre a partir de las 2:30, Comunitat Valenciana en la Onda, especial 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Colabora Generalitat Valenciana.
14: Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. 25 años contigo.
15: Hola, soy Eduardo García Ontiveros, exconcejal y portavoz de Ciudadanos Elche. Quiero felicitar de corazón a todo el equipo de Onda Cero Elche por estos 25 años acompañando a la ciudadanía, contando la actualidad con cercanía, con rigor y profesionalidad. Ha sido un auténtico placer compartir en distintas ocasiones vuestros micrófonos y comprobar siempre el compromiso que tenéis con la información y sobre todo con Elche. Os deseo que sigáis cumpliendo muchos años más, siendo un referente para Elche y las comarcas del Vinalopó. Enhorabuena y un fuerte abrazo a todo el equipo.